0: acreditantes, que ojalá eso no torne a pasar.
1: Ya, bueno, pues ojalá no vuelva a pasar. En fin, lo que nos ha dejado, por cierto, vamos a empezar hablando de lo que es el COTIF, el sub-20, el de toda la vida del torneo. Lo que nos ha dejado es la primera final africana de la historia del COTIF.
0: Pues sí, la verdad era inédita, porque sí que habían tenido ya a Marruecos en la era de Ben Mare, que era aquel seleccionador y aquel jugador que había jugado en los equipos de España y después allí tenía como seleccionador y va a ganar ya para... 30 y pico de años con Vingueren ya va a ganar en ese seleccionador. Pues bueno, no bien tengo ninguna otra selección africana que un poquet fuera cap delantera, ¿no? Han tenido la sort de tindre a un equipo como el de Guany de Marroc, que están preparándolo para el campeonato del mundo de hace dos años. Tienen en compte también que el último campeonato del mundo sub-20 el va a guanyar Marruecos,
1: yeah.
0: Que de fet la selecció que estava jugant el Mundial absolut pràcticament la mateixa que va guanyar el campionat de sub-20. I ara la selecció que ha vingut aquí al Cotis de l'Alcúdia és la que estan preparant país de torneig del Mundial sub-20 que van a fer. Vull dir que hem tingut la sort de que aquesta selecció vinguera així, també de que ha coincidit que Mauritània ha anat avançant, ara són 6 o 7 anys ja que venen a l'Alcúdia, i de quan vingueren al torneig de l'Alcúdia a ara han avançat moltíssim. L'any passat ja estaven semifinals i enguany han jugat a la final i han quedat segons classificats. Pues això ha sigut també després de molta sort, perquè a les semifinals, Lluís, tinguérem un enfrontament entre el València i el Marroc, que a lo millor era aquesta final que tots volíem. I després l'altre va ser Levante contra Mauritània, que ho dilucidaren en els penals. Després de la prova dels penals, els levantinistes perguen perquè ne fallaren molts i la final va ser pues, Mauritània i Marroc, però la veritat és que també encantats.
1: Bueno, Mauritània que sí que sabe lo que es ganar el COTIF també, ¿eh? Lo ganó creo que en dos ocasiones.
0: No, Marruecos la que la guanyat.
1: Ah, fue Marruecos?
0: Sí. L'únic que ha arribat encara a Mauritània, perquè així va vindre quan encara estaven començant el món del futbol. Luis Fuertes és una persona que estava treballant en la cantera de València i es va fer càrrec com a director deportiu de Mauritània. De fet, tot l'estaf tècnic que n'hi ha en Mauritània, en la selecció absoluta, l'ha dut Luis de la Fuente allí, i la veritat és que fins entonces Mauritània no havia res en futbol. Però en estos 7 o 8 anys, ja t'he dit, l'any passat semifinals, enguany la final, ja queda subcampió, a l'any que ve a veure què fa.
1: Sí, no, lo había leído yo mal, es verdad. Marruecos ganó en el 87 y en el 96.
0: Correcto.
1: Efectivamente. Es Marruecos la que ganó. Bueno, cuando hay mundial, como este año, esto complica un poquito la vida, ¿verdad?
0: Sí, no, la verdad es que han ocurrido cosas, que yo ya lo he comentado alguna vez, pero te lo digas tú también, porque tú entenderás enseguida. El mundial, la verdad es que satura de fútbol a todos los que nos agrada y al que no nos agrada, i més enguany que ha de guanyar la selecció espanyola, que estem tots encantats. I la veritat és que després de mes i mig de futbol, totes les dies en televisions, en premsa, en ràdio, en totes les emissores de tot tipus de futbol, pues, un poquet estem cascaets de futbol, és la paraula, no? Estem un poquet sofocats. Al final, si el Mundial acaba el dia 19, el guanya la selecció espanyola, i això és el que volíem. Això és el que volíem.
1: Sí.
0: I comencem nosaltres el dia 20, pues la veritat és que un poquet futboleros, la veritat és que som tal vegada un poquet menys, no? Però, bueno, no ha influït en res, Lluís. Si haveres vist la final, allà va ser espectacular, estava plena de gent, dos equips del Magreb, que d'alguna manera no mos tiren molt així, però allò estava a tope. O sea que te voy a decir yo que pues bueno, no me se supera cuando chua la selección española o chua el Valencia o chua algún se supera que allí ya no cabem. Pero la verdad es que estaba a tope, eso pues nos congratula porque en un año como estos pues nos deja satisfechos y pensamos que el año que ve anem a conseguir que siga por mejor, claro.
1: Además una final que fue vibrante, remontada incluida de Marruecos, vamos, una final como tiene que ser, espectacular.
0: Sí, a més que quan anàvem a la pròrroga marca Marruecos el 2-1 i s'acaba el partit allí. Bueno, pues tot haver pogut ser inclús anar

0: la pròrroga i a penals, perquè s'ha de molt igualar, si és la veritat.
1: Bueno, Eliseu, a ver, porque ya tenemos claro que Marruecos fue la selección ganadora del COTIF sub-20, pero paralelamente recordamos que hay dos torneos más.

0: pues a mí, si el Badel y Sudir se va a conseguir guanyar el Elx per penals, també, o sigui, que el desempat va ser per penals. Això va ser la victòria de l'Elx sobre l'equip de l'Intercity este de Ontenient, que ha donat la talla, eh? Jo penso que enguany han sigut equips bueno, així de la Comunitat Valenciana, que la veritat el seu públic, tenia molta gent veient a les jugadores com evolucionaven, i també hem quedat congratulats. Jo crec que el torneig femení, a l'any que ve, la idea des de l'organització és fer-lo a treballar internacional, independentment de que algun d'aquests equips tornarà a participar, per supost.
1: Uh-huh. Bueno, ¿qué tal el nivel? Porque va subiendo año tras año, ¿eh? De las chicas también.
0: Sí, la veritat és que sí. Ja t'he dit que enguany la sorpresa de l'equip de l'Intercity d'ahir de Ontenient ha sigut una sorpresa molt agradable. Ha guanyat equips de molta més solera, però la veritat és que s'ho agafen amb moltíssim interès i, bueno, hi ha que veure com ha evolucionat el futbol. Les dones estan ahí tocant a les portes del futbol gran i la veritat és que en poquets anys han avançat molt, Lluís, moltíssim, però van a seguir treballant i ja saps que les dones són molt...
1: constantes.
0: Molt contundents en les seues decisions. Quan siguen algo en el cabet, pues pronte seran una alternativa al futbol masculí, segur.
1: Bueno, y el tercero de los torneos que se celebraba es, como no, los más peques de la casa, y estaba el trofeo Promeses Istóbal, que este no tengo datos ahora mismo, Eliseu, ¿cómo quedó al final?
0: Sí, ahí son, mira, ahí tienen muchas categorías, el pre-Benjamí, que de alguna manera creo que, bueno, pues han tenido ahí al València como estrella, la academia el jugador este que tenia el Villarreal de Parejo també s'enfrontà al València per penals, passaren ells a la final desitjada. Després el Benjamí també en escoles de molta història han estat a Hidalgo, i després hi ha els alevins, que és els sis classificats de l'aleví diríem ordinari, del que se juga cada dia, s'enfrontaven a un elitor en el que estava pues València, Villarreal, Levante, Sevilla, Cádiz. Bueno, havia una quantitat d'equips de talla ja nacional de primera divisió que era espectacular. Bueno, pues ixos al final, el gran guanyador de tots ha estat l'Elx, també estava, que havia guanyat la última copa de clubs contra el Real Madrid del Promeses que fan en televisió, sí. I se'l guanya l'Elx guanya, sí, queda eliminat per el Sevilla, i la final la guanya el Sevilla pues d'una manera prou contundent també, en el que ja t'he dit, s'enfrontava a una acadèmia molt important, però que li va guanyar 5-0. El Sevilla ha sigut el gran triomfador del Promeses de guany.
1: Bueno, Eliseu, no quiero restarte más, no robarte más tiempo de las vacaciones, pero bueno, ver cómo hemos visto año tras año cómo se celebra el COTIF, los nombres propios que han estado ahí, desde el seleccionador nacional de España, el seleccionador nacional de Argentina, jugadores de fútbol.
0: Sí, sí. ¿Qué te quiero decir? Que el nostre mundial. Nosaltres havíem tingut un Mundial anteriorment i el guanyà Espanya, però el nostre Mundial, el Mundial de la nostra comarca, el Mundial de tots els valencians és el COTIF, i el fem cada any. Això és un avantatge, és una realitat, perquè anem a veure qui juga la Mundial, el Mundial de la selecció absolutes, qui el va jugar? Pues el va jugar una selecció espanyola en Luis de la Fuente, que va guanyar, i un subcampió que va ser Lionel Scaloni, que fa 7 anys guanyà el COTIF de l'Alcúdia. Sí. Ho havia fet Luis de la Fuente, que ja l'havia guanyat en dues ocasions. Vull dir-te que teníem ahí dos seleccionadors que coneixen el COTIF perquè l'han disputat i l'han guanyat. O sigui, serà gros això. Mm. Quan parlem del COTIF, que dos seleccionadors que ara són campions del món, perquè els dos, uno era campió del món de l'any passat, que el Lionel Scaloni, i en guany és Luis de la Fuente. Però els dos tenen paral·lelament la sort d'haver guanyat el COTIF. O sigui, que estem fent una escola forta de jugadors i també d'entrenadors, per supost.
1: Sí, sí, sí. Muy bien, bueno, pues debe de dar mucho orgullo, ¿no? El poder hablar de esa manera de personas y de nombres propios tan importantes, ¿no? En el mundo del fútbol.
0: A mí, vosotros dir que Ferran te marca el gol de la victoria.

0: Más de uno. Noticias Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
1: Continua actiu l'incendi de la Vall d'Uixó, però amb bona evolució. Bona vesprada. No s'ha donat encara per controlat. Podria ser avui o demà. Ara coneixerem l'última hora. Avui parlem també de l'eclipsi del 12 d'agost i tot el dispositiu que es prepara al seu voltant. Notícies de la Comunitat Valenciana en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Encara que no es pot donar per controlat, l'evolució de l'incendi de la Vall d'Uixó és favorable. 40 efectius entren avui els seus treballs en la consolidació del perímetre del foc, que ha arrasat ja 9.600 hectàrees i ha afectat el 12% del parc natural de la Serra d'Espadà. Més informació des d'Onda Cero Castelló, Lorena Pardó.
2: Les condicions meteorològiques afavoreixen una evolució positiva i no es descarta que puga donar-se per controlat al llarg de la jornada. Fernando Pérez, de la secció forestal del Consorci de Bombers de Castelló.
3: El incendio va bastante bien. Estamos haciendo perímetro y refrescando zonas y los puntos calientes que encontramos los vamos atajando. Y en principio la evolución es bastante buena. Al final del día valoraremos poderlo dar por controlado o no, pero bien.
2: Mentre la delegació del govern segueix endavant amb la investigació d'un focus clarament intencionat. Pilar Bernabé, delegada del govern.
4: El SEPRONA está investigando, saben que tenía ya ubicado dos focos, en este caso en un espacio cercano, y se siguen abriendo pues las líneas de investigación propias de unas causas que obviamente no son naturales y que podrían parecer intencionadas.
2: El lloc de comandament avançat s'ha traslladat ara a la base forestal d'Eslida, la zona on encara es registren columnes de fum.
1: L'Associació Valenciana d'Agricultors calcula que els danys agraris de l'incendi podrien rondar els 40 milions d'euros, segons una primera valoració d'urgència. Alejandra Carrillo.
5: Estimen des d'ABA que la superfície afectada per les flames, pel que

0: fa a explotacions agrícoles i ramaderes i infraestructures supera les 2.000 hectàrees. Els cultius més perjudicats són els cítrics, les oliveres, els ametlers, els garroferes i els avocats, així com horts familiars. Els danys estimats en producció actual i de futures campanyes s'eleven, segons l'organització, a 10 milions.
1: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: La Comunitat Valenciana prepara ja l'operatiu per a un dels fenòmens astronòmics més esperats dels últims anys. Falten 9 dies per a l'eclipsi solar del 12 d'agost i avui s'ha celebrat una reunió per a preparar el dispositiu preventiu en el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat, situat a l'Eliana. Sabem que 2.500 efectius de seguretat entre Policia Nacional i Guàrdia Civil es mobilitzaran per evitar incidències, ho ha confirmat la delegada del govern Pilar Bernabé, Andreina Pietri.
3: Ha destacat Bernabé la coordinació entre administracions i ha posat el focus sobretot a les ciutats de València i Castelló, també per qüestions, diu, de mobilitat, així com en les zones forestals.
4: Que de las 0 horas de día 10 está ya activo el Plan Territorial de Emergencia de la Comunidad Valenciana en situación cero.
5: Somos conscientes de que en una comunidad como es la Comunidad Valenciana, que es eminentemente turística, donde la población turística se puede multiplicar hasta por 5 en algunos puntos, va a ser muy fácil que se decida salir o bien a la montaña o bien a la playa para ver el eclipse.
3: Des de dilluns que ve, 2 dies abans de l'eclipsi, s'activarà, segons ha explicat el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, el Pla Territorial d'Emergències.
4: Que de las 0 horas de día 10 estará ya activo el Plan Territorial de Emergencia de la Comunidad Valenciana en situación 0 hasta las 23:59 del día 11, donde se activará en situación 2. Y el día 12 se constituirá un CECOPI, Centro de Coordinación de Emergencias de Aliana, y también en el Consorcio Provincial de Castellón. Asimismo, todos los municipios que son puntos oficiales de observación, que son 9 puntos oficiales de observación, constituirán su CECOPAL.
3: Hi ha 9 municipis considerats com a punts d'observació oficial. A la província de València són València, Macastre, Pusol, Utiel i Aras de los Olmos, i en la de Castelló, Castelló de la Plana, Peñíscola, Onda i Benassal.
2: El dispositiu de la Generalitat este estiu per analitzar les aigües de bany supera ja els 4.600 controls fets durant la temporada anterior. És el balanç que ha fet avui el vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, durant la presa de mostres feta a la platja de Xilxes.
3: Ahir ha explicat que la campanya es desenvolupa en les 266 zones de bany censades i que l'increment de l'activitat es complementa amb la incorporació de noves eines tecnològiques.
6: Estamos también investigando, innovando, haciendo una prueba piloto en la zona de Meliana, Pobla Farnals, con un sistema que nos permita tener datos enseguida y para la temporada que viene a ver si podemos aumentar en ese control. También con un sistema de drones que pueda medir visualmente también la calidad del agua, también lo estamos implementando a nivel piloto y es mecanismos de mejora para ser más rápidos, más eficientes en el análisis del agua.
3: Per a fer els controls, 5 professionals recorren de dilluns a divendres els 465 quilòmetres del litoral valencià, amb el suport d'altres 3 persones des de la conselleria seguint un protocol. I es manté un contacte continu amb els ajuntaments amb la remissió setmanal de la qualitat de les aigües. L'any passat, només un 1,8% de les zones de bany van a ser qualificades amb qualitat insuficient.
2: Més coses, la Unió Llauradora ha demanat a la Conselleria d'Agricultura una línia d'ajudes extraordinàries per a compensar les pèrdues patides pels productors de cereal de la Comunitat Valenciana, que xifren en torn del 35% de la collita d'esta campanya. L'organització atribueix esta situació a les restriccions per a realitzar la sega durant els episodis de màxim risc d'incendis, a més dels danys provocats per la fauna silvestre i l'augment dels costos de producció.
0: La Unió també reclama una modificació de la normativa que regula l'ús de maquinària agrícola en zones forestals per a permetre treballar durant les hores del dia en quals el risc d'incendi és menor, com la matinada o les primeres hores del matí. El secretari general de la Unió és Carles Peris.
7: L'organització ha fet propostes per a demanar que s'adapti l'activitat a les restriccions i des de la Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals han dit que estudiaran de flexibilitzar aquesta situació per a 2027. És important remarcar que el cultiu del cereal se ubica principalment en zones d'interior, desfavorides i en res de despoblament.
0: Mentre no s'introduïsquen eixos canvis,

0: canvis, l'Unió insisteix en la necessitat d'aprovar ajudes econòmiques urgents per evitar que les pèrdues recaiguen sobre els cerealistes. L'organització adverteix que moltes explotacions de l'interior podrien veure compromesa la seva viabilitat si no reben suport.
1: ¿Buscas un colchón hipoalergénico para piel sensible? Conforama cuenta con colchones que ofrecen un descanso más saludable de marcas como Flexo Picolín con hasta un 60% de descuento. Conforama cuida de tu salud mientras duermes.
2: Continuen succeint-se les reaccions a la inclusió del concepte de prioritat nacional impulsat per Vox amb el suport del Partit Popular en la llei de mesures fiscals que acompanya els pressupostos autonòmics. Avui s'ha pronunciat el Consell Valencià de Treball Social.
0: Rebutgen els treballadors socials aquesta mesura i es mostren preocupats. Consideren que modifica de manera substancial el model de sistema públic valencià dels serveis socials i critiquen que reformes d'este abast s'hagin incorporat a través d'esmenes i no després d'un debat específic amb el sector. Els treballadors socials alerten també de l'impacte que aquestes modificacions tindrien sobre l'activitat dels professionals que estan obligats, segons el Codi Deontològic, a defensar els drets humans, la igualtat de tracte i la no discriminació.
2: I el sindicat CESIF parla de precarietat pel que fa a les plantilles en les residències públiques de persones majors dependents de la província de València. Posa el focus en concret en les de Carlet, Aldaya i Silla.
3: Denuncia que l'organització que hi ha substitucions sense cobrir, la qual cosa s'agreuja, diuen, durant este mes d'agost, i demanen a la Generalitat un pla de xoc urgent. Eva Nistal, portaveu de CESIF en residències.
4: Nos estamos encontrando, como ya anticipábamos, y por desgracia no nos hemos equivocado, con plantillas funcionando a la mitad de personal, con días de descanso cancelados, con cambios de turno para cubrir huecos y, sobre todo, con un personal al límite de sus fuerzas.
2: I un apunt, la policia local de Benidorm ha iniciat gestions per a localitzar els familiars d'una urna funerària amb cendres que ha sigut trobada en una taquilla d'un supermercat. Ha sigut localitzada avui pel matí per l'encarregada de la botiga quan revisava les taquilles que utilitzen els clients per a depositar les seues pertinences. I l'AEMET i el Centre de Coordinació d'Emergències mantenen l'alerta groga per temperatures màximes en el sud de la província d'Alacant fins a les 9 de la nit, sobretot en la zona d'Orihuela, on poden fregar els 40 graus. Bona vesprada.
5: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.